Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella és la vida quan tot el somriu. Que bella és la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella és la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermosa és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa és la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I ten-hi el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. I perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Aquests són els nostres consells. Conservar les flors. Perquè les flors de gerros se mantinguin com acabades de tallar un parell de dies, existeix un remei natural que dona bons resultats. Inserteu a cada bla de les flors un tros petit de taronja. L'àcid cítric que tenen és el millor antioxidant i fa que les flors durin més.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

coneguem les nostres dites i refranys. Una flor no fa estiu. Vol dir que no es pot prendre com a prova d'un fet general un cas isolat.

Sabíeu que el temple de Palma va ser ocupat per els templaris després de la conquista i li varen posar el nom d'Almudaina de Gomara?

Aquests són els nostres consells. Espinacs més gustosos. Quan prepareu espinacs, podeu millorar el seu gust si afegiu un pot de sucre a l'aigua d'esbollir.

coneguem les nostres dites i refrains. Suat o cansat, a l'aire no estiguis parat. Indica el perill per la salut de posar-se a l'aire suant.

Aquests són els nostres consells. Reciclar les flors. Si voleu guardar qualque flor natural, heu de recordar que per conservar-la durant més temps l'heu d'aixugar sense que perdi el seu color. Per això, pengeu-la boca avall dues o tres setmanes a un lloc on no li pegui el llum del sol i poseu-li laca una vegada en el dia per completar tot el procés.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui s'aixeca primer pixa allà on vol. Els matiners tenen avantatges sobre els toca-sons.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Són Esperança de Rafal Nou.
2: Són la Fina de Can Pastilla.
3: Són la Francisca de Palma.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Manuel Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Gelera sense olors. Per evitar que la gelera faci mala olor, repartiu pel seu interior 3 o 4 cloves de llimona. S'encarregaran d'absorbir les males olors.

0: Campània, de Ciutadella. Don Jeroni Batxiano, de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de Debares Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Enamórate con Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques d'ou. Arrelos groguenys que deixa sou s'eliminen si fregueu la taca amb un pedaç banyat en vinagre i després rentau la roba amb aigua freda, mai amb aigua calenta.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no hem de murmurar dels defectes d'altres perquè també estem exposats.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: Aquest dissabte 20 de juny, a les 8 del vespre, vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll de Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Hola, bon dia. Soc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Ambida. La cançó que m'agradaria escoltar és Teatro. Se l'ha de dir, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta, una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quien respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, quien sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
2: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria que per dimecres me posessin una la cançó de na Sara Montiel, el popurri que té. I moltes gràcies i un saludo per tota l'audiència. Moltes gràcies. Adéu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Pimem treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimem. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
4: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
5: Dile, mano, dona Maria de Pecra, te crees, me podrás posar una cançó de Sari, perquè t'agradi que tu, que jo m'agraden totes i no sé quina he de posar, i tu me poses que tu t'agradi. I el TV, que no és Francisco de Menorca, en el meu home, en el Nati de Sant Oliva, en el Coloma, en el Miquel de Fortichau, en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel d'Esport i Xau, i en Tomàs Navarro, i en l'àvia de Sant Ferriol, i en Lluïsa Vinca, en Margalida de Campanet, a tots, en els nens i la teva dona, i a tota la teva família. I una pedrada molt forta per tota la família teva. I a la família d'en Vicent Ferrer, per com no l'han anomenat. I a tots els que criden a Ràdio Murta, que no són de Petri. És de Petri, una Bel Fiana, en Francisco Munay i la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, na Francisca, la seva filla, na Cati del Casino i en Joan, seu home, na Bel del Brollador, i en Bernat, na Marga i en Caula del Brollador, tots aquests. La Catalina i la Magdalena de Sant Guineu, també. En Mateu, la Iassa i la Maria, la seva dona. I en Simó i la Maria, la Màlia, la Bel de Vinyet, que despatxa ses pare, i les seves amigues, les seves lòdes que despatxen allà. Llavors, també en Maria Mercant i en Maria Gamondina. En Maria de Palma, la peluquera. En Joan Salero i a tots, a tots.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Els estius, ses berenades, ses excursions...
1: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
3: Bon dia, Ràdio Murta. Com estem? Com se presenta l'estiu? Som en Xisco dels Bunyols. Mirau, avui m'agradaria escoltar una cançó que és d'en Sabina, que se diu 19 dies i 500 noches, però la canta la Maria Jiménez. Espero que vos agradi. Una ferrada pel coll.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec amb esclates ains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Angelitos Negros de Machín quan te vengui bé, ¿vale? No te di ni ara ni... I sobre baixa, quan te vengui bé. Vale? Gràcies. Una abraçada i moltes gràcies per lo que fas de la música que mos poses. Jo, el primer que faig en posar la cafetera és enxufar la ràdio. Així és que... Esto es lo que hay.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, Manu, soy Nati de Son Oliva. Mira, quisiera que me pusieras Eres por Marcial. Y bueno, te la voy a dedicar a ti, expresamente a ti, por todo esto que consigues, que todos estemos, nos hagamos amigos, todos estemos juntitos, y eso solo lo consigues tú. Entonces, esta vez solo para ti. Y un beso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande de mi parte, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós.

0: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: A la banca vespre. Són de Francisca de Menorca. Volia si pot ser per demà dimarts o dimecres, dia que te vengui bé. La cançó de La Roca Fria del Calvario, de La Dolorosa. Jo la dedic a na Lluïsa Dinca, a Maria Magdalena de Santillí, a na Isa de Palma, na Isa de Rafal, no, tal que és així, encara me'n recordo, na Maria de Palma, a na Fina de Sant Serra, a na Àngela de la Torre. Tens la tiroides molt malament, quasi no tinc veu, però bueno, na Nati de Sant Oliva, el senyor Tomàs Navarro, per na Mercè, na Neus de Sa Pobla, a Miquela de Falanitx, i tots els escoltes d'Àgia Morta. No corre allà més avui. Per meu locutor, per la seva família, i pels meus fills, nets i bisnets, i sa tara net, per tots que escolten d'Àgia Morta. Si pot ser per dimarts o dimecres, me penso que dimecres tinc lluitó, però bueno, és igual. Massa que la sentia, i si no me la poses, cada darrere d'hora, si pot ser. Vale? Gràcies, Manu. Moltes gràcies, Ràdio Morta. Adéu. Thank you.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, som en Florencio d'Inca i voldria, per favor, si me podríeu posar la cançó aquesta que se diu Que Bonito, però en mexicana, que diguéssim, no de Nafores. I la dedicaria en els bailongos i que ens reunim tots els diumenges a los melones i estem encantats i tots. I si podria ser per dimecres, primera hora, per favor, i fins a l'altre. Moltes gràcies. Adéu.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, Manu. Un saludo molt abusiu. M'agradaria me parlar-se un vent del món, cantat per una lota mallorquina. Ja fa estona que no la sent, aquesta cançó. És molt guapa. El vent del món. Manu, gràcies. Adéu.

0: Dona Margarida Martí de Buja.
1: En Angles de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
5: I se va la primera.

Aquests són els nostres consells. Mobles de pi. Perquè els vostres mobles de fusta de pi recuperin el seu aspecte original, feu-los nets amb un pedaç banyat amb oli de lli i unes gotes de llimona. Fregueu en suavitat fins que la mescla hagi penetrat dins el moble.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé,

ben aviat espero que ens puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones, Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos, incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquianella. La montaña es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Fora mal de cap. Per llevar el mal de cap de manera natural, proveu a rovegar un pot de jugo verd durant un minut i després el vos envieu. Notareu ràpidament una milloria.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. Com el que ha de l'hortelà, que no robega sos ni el deixa robegar. Se'l diu referint-se a aquelles persones que no saben fer bo ús d'aquella possibilitat ni permeten que un altre se n'aprofiti.

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Aquests són els nostres consells. Detsalar el jamón. Segur que a vegades no afegiu en el cuinat un tros de jamón per por a que quedi molt salat. No vos preocupeu. El podeu detsalar si el poseu dins un plat amb llet durant una hora.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més menjar que anar d'apotecaris. Les despeses en alimentar-se bé serveixen per estalviar-se'n en els d'una malaltia.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, molt bones tardes des Consell de Mallorca, entre d'altres, que mos contarà aquí en directe a Ràdio Murta el seu president del grup Güell, el nostre amic Xisco Bausà. Vos saludo un servidor, som en Manu Blanco i mos escoltau a la 88.4, 104.2, Zona Nord, a Menorca, a la 90.8 i a qualsevol banda del món, online, via streaming, per internet, en l'aplicació de grup 4, www.grup4.com. Ses coses des Güell amb el grup Güell, clar que sí. El seu preci, el nostre amic en Xisco Bausà. Xisco, molt bones tardes.
2: Molt bones tardes.
1: Què tal, com estàs? I vens ben acompanyat, eh? Això és...
2: Ben que em sou el jefe de tropes.
1: Este...
2: Mon Pedro.
3: Molt bones a tots.
1: Com bones estàs, Pedro, estimat?
3: Perfecte. Ja preparant aquí la marxa autèntica del mes d'agost. Doncs
1: pues te dic una cosa. En tot el que duim, fa una il·lusió total. Cada vegada més i amb més temps perquè les coses... Ja començam a aprendre després de tant de temps. Els feim a lo millor amb més temps, amb més cura, amb més estima. No és així?
2: Mira, el mes de març i abril ja mos començaran a enviar missatges quan obriu les inscripcions.
1: T'imagines?
2: Ja m'ho obert, ara farà 15 dies que m'ho obert, i ja passam els 150.
1: Ja me diràs.
2: S'està apuntant gent cada dia, gent cada dia. És veritat que estem molt contents de si em participa, veiem que se participa molt a través de les nostres redes socials i a més de la marxa, com tu saps, fem molt més coses i enguany hi ha un parell de novedats en la marxa. Principalment per seguretat, que és el més que ens implica a nosaltres i en Pedro, que és el responsable de seguretat, més. Antes, la sortida, la gent venia darrere hora. I què passa? Que hi ha un col·lapso a la plaça del Güell i enguany hem tomat unes mesures. A les 10 del vespre tancaran les inscripcions i a les 11 del vespre deixaran d'entregar material. Per què? I amb això en Pedro mos podrà explicar millor. Perquè

0: hi vaig un parell de dies antes, si pot ser, a la plaça Espanya, o bé a darrera hora intentar que sigui antes de les 10, perquè com que se mos junta la gent que ve a inscriure-se ve a recollir el que és el merchandising per donar la sortida a les 11 i se mos junta moltíssima de gent a part de la festa que feim a la plaça.
1: Sí, se rebel·la.
0: A la rebel·la que feim, clar, se mos acumula moltíssima de gent i mos seria molt més àgil si la gent ja tingués el merchandising d'antes.
1: Està molt bé aquesta crida que fas, Pedro, demanant la col·laboració dels marxaires, dels participants i de més, que si ho poden recollir abans, pues millor que millor, i així agilitzem un poquito el procés, no és així?
2: Que enguany el que fem, ampliam l'entrega de la plaça d'Espanya, començant dia 9, de juliol.
1: Dia 9 de juliol. Això mos ho va comentar el voluntari Adrián Cozar, no és així?
2: És responsable de la pàgina.
1: Veus? A partir de dia 9 de juliol, és a dir, mos hi posam en temps.
2: Perquè si em pugui venir a cercar tranquil·lament, amb Pedro, i no hi ha aquesta aglomeració...
1: Que s'embossa.
2: A plaça Espanya, a la centre de comunicació de Palma, per tant, la gent que ve dels pobles pot venir a l'autocar, en el tren...
1: És el punt neuràlgic.
2: Els que venen de Palma poden venir a l'autobús i és el punt ideal per venir.
1: Xisco, a partir de dia 9 de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a les 8 de l'hora baixa, allà hi ha l'estant on s'estàtua del rei en Jaume.
2: Sí, vale.
1: I allà tindrem, hi sereu vosaltres, que ja la gent podrà anar a partir de dia 9 de juliol.
2: Sí, sí, ja poden venir a recollir i escriure-se.
1: Molt bé.
2: I enguany, si tot va bé, pues entregarem més coses encara. Entregarem la camiseta, com sempre, la botella, la motxilla... I, si tot va bé, una gorra del Mallorca. Enguany em donarà un pot d'ànimes al Mallorca perquè m'ho pugi.
1: Més ganes. S'ha de fer... Però això és així, eh? Un Pedro me va dir... sí, perquè és que els mallorquinistes vos poseu la camiseta quan guanya. Dic, no. Jo és ara que la me poso. Ara.
0: S'ha despitjat tot l'any.
1: És així o no és així, Xisco?
2: Exactament. Bé, menys mal que el partit darrer partit va ser un partidasso. Vaig disfrutar molt, és veritat. Van tenir la mala sort de no poder...
1: Ara pujarem, en Demi Gelli s'ha renovat i
2: jo,
1: tal.
2: Ara seran guai, seran de futbol, al final.
1: Sí.
2: Jo tenia cosa, aquest home, per jo, ha fet un canvi.
1: Jo m'agrada.
2: M'agrada perquè...
1: Li faltava temps.
2: Exactament. Jugadors, ha fet un canvi, mateix jugadors, jo darrer partit que vaig ser en seu net, a mig partit m'ho vam anar avorrits perquè ni corrien, ara vol que lutxen, no sempre se guanya, però si se lutxa, mon pare deia, és que lutxa per guanyar, és que lutxa per tot.
1: Tal qual.
2: M'entens? I això és l'important.
1: Molt bé.
2: I el que ens preocupa a nosaltres, i principalment en Pedro, que és el responsable, és la part de seguretat, i aposta demanar a la gent que col·labori, que vengui pres, millor dit, que vengui a recollir...
1: Que no esperin el mateix dia.
2: Que vengui a recollir a la Plaça d'Espanya, que allà s'atén molt bé la gent, molt tranquil·lament, i això guanyant seguretat... perquè l'any passat la marxa s'ha atrasat bastant de temps i creant problemes de seguretat i no tot sol, que nosaltres tenim un horari de cierre i apertura de carreteres i no ens poden passar. És a dir, que si han d'obrir la carretera a les 12:30, no poden d'obrir a la 1:15. I això és molt important. I molt important, i això en Pedro és qui en sap més que jo, és que la gent vagi encapsulada entre... coche inicio y coche de cierre.
1: Sí.
2: I aquí té tots els servicis.
1: Com és això, Pedro? Expliquem-ho.
0: Molt ben dit, Xisco. Bueno, jo vull aclarir un parell de temes que són un poc delicats pel tema de la seguretat. El marxaire ha d'entendre que ha d'anar encapsulat. Això vol dir que hi ha uns horaris que nosaltres ja hem posat a través d'un programa que se diu Traza de Tràfic, que nosaltres ens hem de regir en aquests horaris. Què passa? A les 11 de vespre se dona la sortida, surt un cotxe d'inicio, cap marxaire pot passar en aquest cotxe, perquè si el passes se trobarà en la circulació oberta i
1: no se pot
0: passar en el cotxe. Aquest horari ja està bastant avançat per la gent que camina un poc més ràpida,
1: sí.
0: O sigui, no hi ha problema, però el problema el tenim en so cotxe de cierre. El cotxe de cierre, hi ha molta de gent que en vez de sortir a les 11 quan donen el sus, surt a lo millor 20 minuts o mitja hora més tard,
1: sí.
0: De les 11, 11 i mitja, surt gent.
1: I què passa?
0: Què passa? Aquesta gent, si surt posterior a lo que és el cotxe de cierre, mos dona molt de problemes a tema de seguretat, perquè va...
1: Perquè s'ha d'anar recoint.
0: Sí, va un parell de persones inscrites fora

0: del cotxe de cierre, que se pensen que van en sa marxa, però el cotxe de cierre ja els hi ha avançat. O sigui, s'ha de sortir a l'hora de sa sortida.
1: Quan se't surts?
0: Quan se't surts han de sortir tots. Què passa? El que arriba tard només té un quartet d'hora o 20 minuts per poder sortir amb el peloton de sortida. Perquè si no, després se va estirant, mos queda gent ressegada, hem de, que no podem, intentar ressegar el cotxe cierre perquè mos queda gent darrere. I aquesta gent se acaba sortint més tard. Aquesta gent ha de saber que va fora marxa, va fora seguro, va fora tot. És que va fora de sa càpsula.
1: Aquesta advertència és així de real, Pedro. És a dir,
0: és que és així.
1: Estem advertint, estem avisant
0: Clar.
1: que han d'estar, com tu mos has explicat, encapsulats.
0: Correcte.
1: I que han de sortir quan se't xus. No se tracta de sortir corregent.
0: No.
1: Se tracta de sortir quan se't xus. Això de 20 minuts, mitja hora després, no, per el que tu has dit. Perquè el segon cotxe, el darrer cotxe...
0: Sí.
1: Què és el que fa? Quan tu dius, quin és el nom que li...
0: Cotxe cierre, que es cobri la circulació.
1: No pot anar darrere del cotxe cierre.
0: No. Inclús els cotxes d'escova, que són minibuses
1: sí,
0: d'una companyia que tenim, pues van davant el cotxe cierre.
1: Val.
0: Van recoint, els posam a partir de Santa Maria, me pareix que és, perquè la gent arriba a Santa Maria, si no ja és un tema d'auxili, ambulàncies. Però a partir d'aquí, els cotxes d'escova, que són minibuses, se posen davant el cotxe cierre. El cotxe cierre va avisant a tots els marxaires, escucha, no puedes quedar detrás del cotxe perquè estàs fuera de la marxa.
1: No mos foin responsables.
0: Però
1: això s'està dient ara.
0: Perquè han de seguir un horari.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: Passa, aquest horari és un horari bastant ampli. Està consensuat amb la Guàrdia Civil, policies locals i totes les forces d'estat.
1: De
0: o sigui,
1: sí.
0: Perquè si no és...
1: Però és que és molt lògic lo que
0: no dius. Tenia control, antes anàvem un poc a talo libre, ara anàvem molt controlats i efectivament la marxa té aquest èxit que té degut a la seguretat
1: Pedro, Xisco, per això ha millorat, perquè clar en tots els aspectes, però això és així, fa... jo quan era nint tal i qual era vámonos, arreu, però és que clar el tema de seguretat brillava per sa ausència.
0: Claro. Mai ha passat res greu,
1: no,
0: afortunadament però... ha estat el vespre,
1: sí.
0: Però degut a les experiències que tenim d'anys, pues, m'ho hem donat compte de que la seguretat és el prioritari.
1: Està
0: i
1: clar.
0: A partir d'aquí pues, hem d'endur a tota la gent, que de cada dia és més, molt controlada
1: molt
0: i
1: bé.
0: Que tothom vagi pues, que a mi que toca.
1: És un encert.
2: Mira, ara farà 8 anys que l'equip nou van agafar Güell. Des del primer moment en Pedro sempre ha estat de vicepresident i és el responsable de seguretat. I tenim, quan que vam una activitat, tenim reunió amb la Guàrdia Civil, reunió amb emergències i a poc hem arreglat aquest problema de la seguretat, lo important de la seguretat. I enguany tenim una novetat que estem posant en marxa, encara no 100% segur. Tu saps que tenim un grup que són los Invencibles,
1: sí, això, amb Nico i tota la seva gent.
2: I volem mirar perquè el grup Güell, en aquests 8 anys, ens trobem més socials, volen mirar que la gent amb problema de mobilitat puguin participar.
1: Sí, i ara, ja ho has fet amb altres iniciatives.
2: Sí, ells l'any passat van actuar i sí. En guany molt van dir menys si podien arribar més enfora. Què passa? Que perquè ell arribi més enfora, estem cercant si hi ha qualque empresa a Mallorca que tingui microbuses, autocares, preparat per dur gent
1: amb problemes de mobilitat, amb certa discapacitat.
2: Això
1: sí.
2: Està en marxa, esperam que puguem aconseguir, crec que sí, perquè també volen que aquesta gent amb problemes de mobilitat puguin participar tranquil·lament, tindran un camió, una furgoneta o un autocar, el que sigui, perquè els pugui recollir. Si aconseguim això, aquesta gent pot activar en marxa, ja baixarà amb en Pedro i ho organitzarem bé perquè funcioni.
0: Això és un repte que tenim perquè
1: una altra
0: la gent
1: iniciativa.
0: Amb falta de mobilitat
1: que també pugui participar.
0: Pugui pujar, pugui fer sa marxa i com que ells mateixos no saben a on se podran, fins a on podran arribar,
1: està clar.
0: Els hi han de posar pues, un sistema de poder recollir en el moment que ells volen abandonar. Clar, això és una infraestructura extra la que tenim, hem de fer nostres estudis, hem de mirar qui mos pot donar aquest servici, perquè, clar, Hi ha gent que va en cadira de rodes, hi ha gent que va en una sèrie de...
1: Que cada un pot tenir un, és un problema distint de mobilitat.
0: Això, és correcte. O sigui, hi ha gent que va en crosses, per exemple, perquè la marxa d'Esguelluc a peu, a part de la gent així en poca mobilitat, o com se li sí. hagi de dir,
1: sí.
0: Hi ha moltíssima de gent que ho fa per promesa.
1: Sí.
0: Què passa? Hi ha gent que potser se li ha mort escanat, gent que té un papà, una mamà, un tio, un abuelo, o el que
1: qualsevol
0: sigui, malament.
1: Qualsevol cosa personal.
0: I se'n van a Lluc a demanar a la Verge de Lluc que,
1: sí.
0: el que li haguin de demanar,
1: sí.
0: en plan promesa, i clar, hi ha gent que vull que tinguin molt clar que són 42 quilòmetres. Han d'anar un poc preparats. Clar, aposta nosaltres ja tenim els cotxes d'escopa i això. Això és un suplement per a la gent que té una mobilitat un poc diferent.
2: Enguany mateix, a la pujada que estigui d'Herba, van participar gent amb problemes del grup Ansimo, amb problemes de síndrome de Down,
1: sí.
2: van passar molt de gust, i nosaltres vam disfrutar a veure que passaven gustels. I això són coses que el grup Güell, en l'equip tan bo que tenim actualment, poden fer, i en l'apoio que tenim institucional també, i en nosaltres ens uneix d'orgull i de ser una satisfacció, no sé com ho he dit, veure que aquesta gent
1: és una passada.
2: Participa i col·labora, es diu que vam anar a entregar les camisetes en Simo i això, i vam veure aquella alegria, aquella gent, en Pedro, si era en Pedro, pues, me deia així, que diu, això m'has pagat en dos vés.
1: No.
2: Dir que això, i Güell vol ser de cada dia més mallorquí...
1: I més obert.
2: I més obert i més social.
1: Que bé, que bé. És que per això tots els convidats que han tingut aquí a les coses d'Esguell fent camí estan encantats perquè tant baldes de pobles com patrocinadors, com marques, com tothom està encantat de participar amb la marxa d'Esguelluc a peu, però en qualsevol iniciativa que estàu organitzant, que enguany ja no heu fet un grapat i això va més, i és perquè teniu un recolzament d'institucions, de marques, d'empreses i de voluntaris, evidentment.
2: Sí. I enguany, per primera vegada, Esguell, la presentació no la farem en Palma. La fem a Inca, perquè Inca és el segon puesto de sortida. Dissabte sortint de Palma i el diumenge sortint d'Inca. I és veritat que quan anem a Virgilio li van dir, pues, molt va dir que sí, tot una, feien la presentació, on s'entregaran un premi a la gent i a institucions que col·laboren nosaltres, com cada any, que em volen agrair, mon pare deia que és de ser ben nacido, ser agradecido.
1: Està clar.
2: M'entens? I l'idea nostra és que cada any feien la presentació a un poble diferent de la ruta nostra, perquè puguin participar tots els pobles.
1: Però ja m'aprejuna en cert a la capital de Reier, que és Escola de Mallorca, vulguis que no.
2: Sí, és a dir... amb Virgilio hi ha des del primer dia hi ha una bona relació i sempre col·laboren amb nosaltres i... Bé, ni va dir tot ni que sí, no, ni ho va pensar.
1: Jo m'imagino, Pedro, que tu per la part que te toca, perquè en Xisco, maldament, es expressi, ell sempre xerra de ser voluntari, xerra de la seva directiva, xerra de tu, xerra de tots els esforços que feis entre tots amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, amb aquestes ganes. Tu, personalment, supos que també, com ell ha dit, te llena d'orgull i satisfacció, no?
0: La veritat és que sí, en Xisco, per jo ha estat el promotor de que vagi tot així com va ara mateix, entre tots, en aconseguir fer un equip molt dirigit per ell. Ell s'encarrega de lo que és pràcticament tot. Jo simplement lo que faig és la meva feina, que és la que me dona millor, que és el tema de seguretat, sí, i organitzar, sí, els voluntaris.
1: Sí.
0: Tenc gent que m'apoya, perquè això no se pot fer tot sol.
1: No.
0: Tenim moltíssim de voluntaris. Posar en marxa tot aquest maquinari, pues és una feina de mesos, és una feina d'entendiment i és una feina de que la gent ha d'entendre que nosaltres en això ho fem sense cap tipus d'ànimo de lucre. O sigui, és completament altruista a tope. Què passa? Jo faig això de la marxa perquè és mallorquinitat autèntica.
1: Total.
0: És poble i és cultura.
1: És que m'encanta com ho dius perquè és així.
0: És que no n'hi ha més, o sigui, no se li pot dir res més. A part, el voluntari no té cap pensament de dir ¿qué me vais a pagar para hacer esto? No. O sigui, ja automàticament diuen, què hago para aportar mi...
1: Què he de fer?
0: Això mateix. Tothom funciona així. I dient això, pues, ja fa un període de mesos que ens hem posat en marxa en tots els voluntaris, perquè cada qual d'ells ja sap tot el que ha de fer, més o menys tothom ja està col·locat.
1: Tenen les funcions assignades.
0: Això mateix. Les funcions assignades, i el que tenim en guany és que jo ja he mirat que tenim la lluna quarto menguante, que això vol dir que tindrem poca llum de lluna,
1: sí,
0: perquè al vespre
1: fins a quin detall,
0: jo ho he de controlar tot. Què passa? Ja tenim que exercés de la marxa d'enguany, crec, almenys la petició que hem fet, és que siguin groc fofi.
1: Molt bé, qui cridin l'atenció.
0: Això mateix. I volíem mirar veurement si podien trobar unes llinternes o dues llumets, perquè quan estem pels pobles aquests, entre poble i poble, necessitem cosa que se vegi. Això ens dona molta seguretat. Però, vamos, el marxar ja ha estat tranquil de que els voluntaris i tot l'equip del Güell fan feina perquè facin una marxa tranquil·la, segura, i totes les carreteres tancades sempre i quan vagin en les ordres que estan escrites en el reglament que posam a la pàgina web.
1: Se pot dir més, més fort, però no més clar, de com ho ha dit el vicepresident en Pedro. Algo més que afegiria, Xisco?
2: Bé, que les motxilles en guany més seran grogues.
1: També seran grogues.
2: Bé, n'hi haurà de vermells, que m'han quedat de l'any passat del Mallorca.
1: Ja també m'agraden, no?
2: I hi haurà també qualque camioneta, no sé, perquè van quedar amb camioneta del Mallorca, camionetes grogues, perquè això va ser una cosa que m'ho va dir, te'n record, Pedro, el guàrdia civil de tràfic, que per seguretat és molt millor el groc, i normalment, si no canvien les coses, un any seran grogues i un altre any potser seran vermelles.
0: Han de ser el més florescent possible.
1: Molt bé. I de president Xisco Bussà, vicepresident Pedro, que ha vengut avui aquí en altres, sí, i que hem passat...
2: En Pedro té la meitat de paga que tenc jo.
1: Ah, sí? Sí?
2: Jo no tenc res i el
1: no,
2: terreny...
1: No, i doncs, saps què t'anem a dir? Ara te faré la broma. Perquè tu saps que la complicitat que tenim amb els oients de Ràdio Murta.
0: Sí.
1: És a dir, si tu cobres la meitat que en Xisco, vol dir que només has de pagar, només t'està costant la meitat que,
0: sí,
1: el, que,
0: sí,
1: el que li costa a ell.
0: Només pagar.
1: És així, no?
0: És així, tal qual.
1: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per aquesta tan bona feina. I cada divendres aquí disfrutant de les coses del Güell, fent camí amb el grup Güell. Gràcies, Xisco.
2: Gràcies a tot i una ferrada a tots els teus oients.
1: Gràcies, Xisco, gràcies, Pedro.
0: Moltes de gràcies a tots i ànimos per la marxa.
1: En tothom, per tothom, ja ho sabeu, que tingueu molt bon cap de setmana. Això és Ràdio Murta, si t'agrada. Digueu en els teus amics.
3: Fent camí, les coses del Güell... a Ràdio Murta, amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Güell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. Junts fins a Lluc. La marcha de Sguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

A Esporles, a Esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Mi mariachi se fue.
1: Encara no has tornat el xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat. Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, i Compro Oro, Plaza Progreso.
3: Yo no necesito.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
2: Som en Belmonte d'Escoll.
3: El meu nom és Coloma i telèfon de Marratxí.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Perfumada tot el dia. Sou de les que utilitzen un perfum o colònia molt suau? Segur que la vostra queixa és que el seu aroma dura molt poc. Per aconseguir que duri més, poseu-vos abans del perfum una capa fina de vaselina a les zones on apliqueu el perfum. Deixeu que passin uns minuts i després vos perfumeu. El seu aroma durarà tot el dia.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell. Vol dir que la vellesa és la font principal dels coneixements pràctics.

0: Dona Maria d'Escoll.
1: I Sona Maria de Llumajor.
0: Sona Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Que idea, que idea, que idea.

Aquests són els nostres consells. Fora d'espoir al descens. Si voleu evitar que el cau o el moix s'acostin en l'espoir al descens, tireu un pot de moniac dins l'espoir. Aquesta olor no les agrada gens i no tornaran a anar en l'espoir.

coneguem les nostres dites i refranys. La feina ensenya i et fa mestre. Així com es va fent una cosa, cada dia surt millor. No només s'ha d'aprendre una cosa estudiant, sinó practicant-lo.

0: Cati, de Palma.
1: Són la Cati Moldà de Serràpica.
2: Són la Cati de Civileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta